0: secos, almendras, nueces, avellanas, piñones. Dentro de las verduras y hortalizas tenemos las acelgas, un alto contenido en hierro, las espinacas, la col, el perejil, curiosamente, los huevos, en la parte amarilla, la yema, tiene un alto contenido en hierro. Luego, dentro de los pescados y mariscos, tenemos las almejas, los mejillones, las anchoas, las ostras, las sardinas. Luego, dentro de las carnes, la que más, la carne de caballo y el hígado.
1: Bueno, doctor, pues esperen que totes estes recomanacions en torna a la sang que, pues bueno, hagin servit de ajuda en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. I, bueno, ja sabeu, este pròxim dimarts tots a Mestalla a donar sang i ahí també estarà el doctor Álvaro Sala.
0: Por supuesto, animo a todo el mundo a que vaya a donar sangre el martes porque es necesaria y muy importante para la vida y podemos ayudar a un montón de gente. Yo estaré allí y espero veros a todos. Muchas gracias.
1: Gracias, doctor.
0: De nada, un abrazo.
2: ADN VCF. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
4: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que estan...
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
3: Ahí está el Valencia, traguentar a este córner, el portugués André Almeida, ya va la pilota Munt, el remate, gol, gol, gol,
4: ¡vamos!
3: ¡Gol de acá!
4: ¡Sí, hombre,
3: gol,
4: sí!
3: ¡Gol de acá! ¡Gol de acá! ¡Gol de acá! ¡Gol de acá! Acaba de avanzar al Valencia en el Santiago Bernabéu en el minuto 14. Ahí estaba Diakaba, lo parata en ese corner que ha botado André Almeida.
4: Vamos, mi capitán.
3: Aparegut Mukhtar Diakabi. Sí, señor. Y ahí estaba rematando de capa en el área chicoteta Mukhtar Diakabi. 0-1 el Valencia, asaltante el Santiago Bernabéu. La chuva Diego López, Yarga y para Rafa Mir, que bota arriba Rafa Mir, Rafa Mir que centro, Hugo Duro, gol, gol, gol.
4: ¡Vamos! ¡Vamos, hostia!
3: Hugo Duro, gol, el gol de la victoria, el gol de la victoria, Hugo Duro, gol. El gol de la victoria, el gol de la victoria, Hugo Duro.
4: ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Bien, Huguito!
3: ¡El gol de Hugo Duro! ¡El gol de la victoria al Valencia! ¡Pero a fijarse 1-2! ¡1-2 en el minuto 94, Hugo Duro! ¡Pero a soñar en la victoria! ¡Sí, señor! ¡Ahí estaba la jugada! Cobli la había colocado Diego López a Rafa Mir. Rafa Mir que se entra y ahí estaba Hugo Duro. De capa, marcante, el gol de la victoria.
5: Hola, soy Stoile Dimitreski. Escucho nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
0: El Valencia Club de Fútbol es el embajador de una tierra de valentía. Una tierra de foc, art y sabor. Una tierra de pólvora, mar y germanor. Una tierra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia. Després d'un inici dur de Lliga i amb les roïnes sensacions de la derrota a Riazor, tenim l'oportunitat de resarcir-nos este diumenge davant d'un dels colossos de la competició. Des de les 3 i mitja, a Mestalla, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València-Barça. Viu el partit amb la veu de Josep Rovira i la narració i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este diumenge el València-Barça a Mestalla i a la Ràdio del Sentiment.
6: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
7: Ojo, que entra Gallá, pero anda arriba.
8: Atrás, el equipo, eso
7: la es. Y han hecho un gol.
8: ¡Vamos!
7: ¡Gol!
8: Sergi. No, Sergi no.
7: ¡Gol! El gol del Valencia. ¡S'avanza el Valencia! La pasada de José Luis Gallá, sí señor, en el minuto 3, en el minuto 3. Gallá que entraba per banda, buscaba ahí la centrada y ahí estaba el gol de Roman Yaremchuk estrenándose en la Liga. El llegante ucranés que ve a rematata, Roman Yaremchuk. Va a marcar en la Copa, ha marcado en la Liga, el gol que inicia la victoria del Valencia, sí señor, ahí está la jugada, quin pase llarg ahí, para José Luis Gallá, arriba línea de fons, y ahí Roman Yaremchuk, de primeres, de remate, un golazo, Yaremchuk se estrena en la Liga como golechador. Abore Gallá la pilota, busca la centrada Gallá, el balón disdaria, el remate.
8: Fran, está
7: arriba,
8: solo.
7: Pérez tampoco.
9: Ha pitado penalti.
7: Ha pitado penalti.
9: Ha pitado penalti, claro, a favor del Valencia.
7: Pues ha pitado penalti.
8: Que le empuja, penalti, claro. Le empuja, claro.
7: La espenta es clara, ¿eh?
8: Y tanto.
7: Y ahí está Pepelu, el de Denia, agarrando la pilota. Pepelu, el de Denia, para marcar, para buscar el segundo penalti en el Valencia en este minuto 26. Ahí está. Otro especialista, otro buen lanzador del Valencia, va Pepelu. Mira Jorgensen, va Pepelu, gol. ¡Y gol!
8: ¡Vamos!
7: De Pepelu. De penalti. El segundo para el Valencia. ¡Qué mentira te está! Y como engañata a Jorgensen, 2-0. Gallá para Camorra ni en mano.
9: Pide manos, penalti.
8: Penalti, penalti. Penalti.
7: Permans, sí señor.
8: ¡Vamos!
7: Penalti Permans. Penalti clar. Permans dins l'àrea. Va Pepelu.
8: La tira Pepelu, va. Si metemos el que si metemos el tercero se acaba el partido.
7: Val de Denia a buscar el tercer per al València. I allà va Pepelu una altra volta a buscar engañar al porter a Jorgensen per a marcar el tercer per al València, per a rematar la victòria, per a finiquitarla. Va Pepelu. Vinga, no la falles. Que tú eres siempre efectivo. Allá va Pepelu, una otra volta. ¡Gol! ¡Y gol!
8: Sí.
7: ¡Gol! Pepelu, el tercer de penalti. Una otra volta. No falla el de Denia. Marca Pepelu. 3-0.
0: VCF Media. VCF Radio. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas.
10: y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
11: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
10: Connecta't al sentiment. Connecta't a UBCF Media Ràdio.

0: però l'arbitre ha donat el gol per vàlid. Ahí estava aquesta jugada que s'havia portat André Almeida, la col·loca per a Diego López, Diego López que s'entra i el baló és un gol en pròpia porta d'ells, el baló és un gol en pròpia porta d'ells, però li l'anem a donar a Diego López, perquè ahí està Diego López, el rechaz del porter, i crec que ells marquen en pròpia porta.
1: Sí, sí,
0: el gol puja al marcador 1-3.
2: VCF Ràdio, el millor son en els gols del València.
3: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
0: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a La Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Ràdio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve como este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
9: Hola afición, soy Gamón. Sigue en la radio del Valencia todos nuestros partidos.
0: Pepe Lora trova en curt, busca a Jesús Vázquez, la pencha Pepe Lora, segon pal, anem a veure que entrava Ixen.
10: Se lleva sí. La hermosa, penalti.
0: Penalti a Hugo Duro.
11: Un codazo. Y tarjeta amarilla.
0: Penalti a Hugo Duro, que le hace Juan Miranda. Penalti a Hugo Duro. Se'n van els jugadors del Betis a protestar. La tarjeta per a Miranda. Penalti que ha pitat l'àrbitre a Hugo Duro,
7: Señala el punto de penalti Busquets Ferrer. Se comen los futbolistas del Betis al colegiado, que amenaza con una cartulina amarilla. De hecho, ahí se la muestra a Bacambú, pero al delantero.
11: Que saquen tarjeta, que saque la tarjeta, bueno, pues a ver quién es el valiente que se le tira encima.
0: Pues Bacambú la ha visto, la acaba de ver Bacambú. I anem a veure perquè el penalt ha pitat penal de Miranda sobre Hugo Duro, l'àrbitre. Continua els jugadors del Betis ahí, anem a veure la jugada.
11: Però que no tiene por qué l'àrbitre soportar esa soberbia de los jugadores del Betis. Está bien, estarán con rabia, lo que sea, pero para eso...
0: Apreta Mestalla, apreta Mestalla.
7: La gente consciente de que se puede enchufar el equipo.
0: Venga, va.
7: Y... conseguir el gol de la igualada desde los 11 metros por mediación de Pepelu, el de siempre.
0: El gol del empate, venga Pepelu. Valdedenia.
11: Vamos.
0: Le encarga de lanzar es penals. Amore Pepelu. La pilota en els 11 metres, vinga Ruiz Silva per empatar el partit, per a buscar la reacció, la remuntada en Mestalla. Allà va Pepelu, Ruiz Silva, al de Denia per empatar el partit. Pepelu, el llançament del penalt.
7: Le dice el colegiado que espere, que todavía le están diciendo algo desde la sala Bor. Ahora
0: pues
7: sí,
0: ahora
7: lanzamiento.
0: Sí. Va el penalt. Va Pepelu, vinga, va el de Denia per empatar el partit, vinga Pepelu, que tens el 1-1, vinga Pepelu, allà va el de Denia, va el llançament, gol!
1: ¡Gol!
0: I gol de Pepelu, del de Denia, per empatar el 1-1, Pepelu, Pepelu, Pepelu de penal!
9: Hola, soy Aymar, no te pierdas mis goles en la radio del Valencia. ¡Amunt!
3: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
12: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas. VCF Media Radio. 24 horas al día parlant del Valencia. Mateix Club. Nova Era.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: El córner de Pepelu. La pilota amunt, Tavori Xevaló, entrava el remat Hugo Duro, està Joaquín Diego López, retirant-se i no ha pogut rematar. Ballarek una altra volta, pilota per a Rafa Mir, a veure Rafa Mir, la xilena, Diego López, l'ha tret, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, vamos!
1: I gol! Diego, Diego, Diego,
3: como
1: Diego
3: Lleguito. López,
1: gol! El gol del Joaquín, el gol de Diego López en el minut 13 de la primera part. S'avança el València en la banca, en l'estadi de Balaïdos.
3: Qué jugada más
1: marca extraña. Diego López, marca el Joaquín. Qué bona ahí la jugada del València per a rematar al final. Ahí Diego López ha costat, però ha disputat, ha lluitat i se való. Primer en ixe corren, en ixa sèrie de jugades, el baló arrere, de nou ahí la penxava el València, dins l'àrea, era Rafa Mir, i ahí ha aparegut Diego López, ahí ha aparegut el Joaquín, Diego López per a marcar de capa i avançar el València en Balaïdos.
0: VCF Ràdio, l'informatiu del València.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: Escolta VCF Media Ràdio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
5: Hola, soy Sadik. No te perdas mis goles en la ràdio del València. Amunt.
1: Thierry, la deixa per a Luis Rioja. Luis Rioja la vol penjar dins l'àrea, el baló amunt, Taixi Sivera, el rechaz per a Urinic, li pega Urinic, la trau Sivera una altra volta, el baló que li queda a Sadik, la pilota per a Javi Guerra,
6: gol, oh, gol, gol, que Javi.
1: Gol, Javi, Javi, Javi, Javi, Javi Guerra, gol, el gol del empate del Valencia de Javi Guerra. En el 46, només començar esta segona part, ha empatat el València, ha empatat Javi Guerra en ixa jugada, ixe baló que a tret Sivera li quedava i el llançament a Urinic, el rechaz, Sadik li deixava Javi Guerra i este que no falla, que marca el de Xilet, empaten per al València. El baló en el rechaz que torna a recuperar-lo André Almeida. A veure, el portugués busca la centrada dins l'àrea, la pilota al pal, remat, gol,
6: gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡Gol!
2: Menos mal. Menos
1: empata
2: mal.
1: ¡Empata el Valencia! ¡Empata el Valencia! ¡Gol!
2: ¿Unai? ¿Unai?
3: ¡Unai Núñez!
1: ¡Gol! ¡Unai Núñez! ¡Empata el Valencia! ¡Unai Núñez en el Wilton Tanao! ¡A la desesperada estaba ahí! ¡Unai Núñez buscando! ¡Y se rechaza final! ¡Pero empatar el Valencia! ¡El central vasca! ¡El balón de Noli pega primero al pal! ¡El remado Unai Núñez!
3: ¡No, no! ¡Es Somert! ¡Es Somert!
1: ¡Es Somert! ¡Sí! ¡Es Somert! ¡El que marca Somert! ¡El que empata para el Valencia! ¡Era Somert! Van Juma que busca la centrada, el balón de Islaria, el remate,
3: pide penalti, penalti y lo pita, penalti, y lo pita.
1: Penalti, bien. Penalti, un penal claro, sí señor.
3: Sobre Hugo Duro.
1: Sobre Hugo,
2: favor,
1: Duro.
2: No quiero ni verlo,
3: venga. Allá que va Hugo Duro, ahora sí se acerca el punto de penalti el delantero, venga,
1: Hugo,
3: del Valencia.
1: Venga, venga, venga Hugo, allá va el golechador del Valencia, la pilota en el 11 metros, va Hugo Duro. Para marcar el que puede ser el gol de la remontada, pero Valencia busca el lanzamiento. Gol, gol, gol, gol, gol, Hugo Duro. Hugo Duro, gol. El de la remontada, el de la remontada, el de la victoria. El 3-2, Hugo Duro, gol. Que me la tira tú, Hugo Duro. Que me la tira tú, Hugo Duro. Ahí estaba el gol de la victoria, el gol de la remontada, el 3-2 para el Valencia, Hugo Duro.
7: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
8: Bienvenidos a Mestalla. Un legado, un icono, la historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. Després d'un inici dur de Lliga i amb les roïnes sensacions de la derrota a Riazor, tenim l'oportunitat de resarcir-nos este diumenge davant d'un dels colossos de la competició. Des de les 3 i mitja, a Mestalla, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València-Barça. Viu el partit amb la veu de Josep Rovira i la narració i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este diumenge el València-Barça a Mestalla i a la Ràdio del Sentiment. VCF Media Radio, la Ràdio del Sentiment.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, benvinguda abuela. Mira que anava a dir-me a mi que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer al 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar-se entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets eixe sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vas tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de Llegendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donó un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del València.
3: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia, una terra de foc, art i sabor, una terra de pólvora, mar i germanor, una terra que s'alça més forta quan tot està perdut, que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur, unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
4: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
5: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: espero poder alcanzar ese objetivo de goles o asistencias. Y en cuanto a Georgi, sí, hablé con él antes de venir, pero tampoco quería decirle demasiado para que no se hiciera una idea. Yo lo que le comenté es que tenía una idea de venir aquí de vacaciones al cabo de unas cuantas semanas y me dio unas cuantas recomendaciones. Es un gran tipo, ¿eh? Me dijo sitios donde podía ir, cosas que podía hacer, pero yo no creo que en aquel momento él supiera que mi intención era la de venir a jugar aquí. En cualquier caso, he visto por el vídeo que ha hecho que lo supo finalmente, así que le doy las gracias por ello. Es un gran tipo.
1: Hola, bienvenido. David Torres del Desmarque. Me gustaría saber, llevas poco tiempo en el club, solamente un entrenamiento, pero me gustaría saber qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que has visto. No sé, algún futbolista que veas superlativo, algún detalle de la entidad, algo, lo que más te ha llamado la atención. Gracias.
0: You haven't been here long, just one training session, but what has struck you more of what you've seen? Maybe a footballer, some detail relating to the club, anything that comes to mind?
2: I think the history, everything that's happened at this club, amazing things. I think it's somewhere within the building, within the training ground, and you can really see the the old school feeling within the building, and for me, it's a great privilege to be able to be here and to hopefully add to the history. But I think just even representing the club, hopefully playing on Sunday, pulling on the Valencia shirt, I'll do that with great honour and pride, because for me it's a big achievement to be here.
0: Yo diría que todo lo que representa este club tiene cosas fantásticas. Se respira en este edificio, en el campo de entrenamiento, se respira esta sensación de vieja escuela que me gusta. Es un privilegio para mí estar aquí, de poder intentar añadir mi granito de arena a la historia de este gran club, y espero poder hacerlo a partir de este domingo. Espero poder ponerme la camiseta del Valencia. Lo haré con honor, con orgullo, porque para mí estar aquí ya es un logro.
3: Sí, hola, Conrado Vidal, diario AS, bienvenido. Solo hay 5 futbolistas ingleses en la Liga Española. ¿Por qué crees que hay tan pocos futbolistas? ¿Qué es lo que más os puede costar de cambio de la Premier a la Liga? Y este domingo os enfrentáis dos que os conocéis bien, Gordon y tú. ¿Cómo ves al fichaje del Barcelona y qué esperas de este partido?
0: Well, welcome. Only 5 English players in La Liga this season. Why so few? And what do you think makes it so difficult for them to come and play in this different league? And then you will be playing against one of them this weekend, Gordon. What can you tell us about him? How is he doing? And what do you expect from this weekend's game?
2: For me, I think 5 is a big number. I don't think many people from England, especially, and with the English nationality, they come here and play. But I think it's becoming, more and more frequent, and especially in La Liga, Serie A, I think more and more players are trying new things, and I think people just want to take different journeys now. They want to experience different things, and for me, Spain's incredible. I come here on holiday every season, and when I heard about the opportunity, I didn't think twice. I wanted to come here. I wanted to enjoy everything about Spain and Valencia, and for me, I'm really excited to see what this year holds.
0: Yo diría que 5 ya es un número considerable, un número importante. No creo que sean muchos los jugadores de Inglaterra que vengan a jugar aquí, pero de todos modos yo creo que es algo que se ve cada vez más habitual. Sobre todo en ligas como la Liga o la Serie A, con nuevos jugadores, con nuevas dinámicas, diferentes cosas. Pero al final y al cabo, cada jugador tiene que seguir su propio viaje, centrarse en lo que uno necesita. Y la oportunidad que se me ha presentado a mí de jugar aquí para el Valencia en España es increíble. Un lugar que me encanta, por cierto, donde vengo cada año de vacaciones. Y cuando se presentó esta oportunidad ni me lo pensé dos veces. Vengo aquí porque voy a disfrutar España, vengo a disfrutar del Valencia y espero poder celebrar muchas cosas buenas.
4: ¿Qué tal, Herbie? Víctor Bots para Nuestro Sport. Bienvenido. Como bien ya sabrás, es la última temporada de Mestalla, un estadio que, es centenario Y yo quería preguntarte qué importancia le das o qué significa para ti jugar en este estadio, más siendo la última temporada. Gracias.
0: Welcome, Harvey. As you know, this is the last season the team will play in Mestalla, over a 100-year-old stadium. How important is it for you to play in a stadium like this?
2: For me, it's incredible. I spoke about this with my family before joining, and you know, I think it's an opportunity, and you know, for me, an accomplishment to be able to play at such a historic stadium. You know, the history of all the players that have played there, you know, the achievements, and I think to have the opportunity to walk out there and, you know, to experience it for myself is just going to be an incredible feeling. And, you know, for me, it's something I'll look back on in, you know, my future when I grow up, and be really proud of the moment.
0: Lo considero como algo increíble, es algo de lo que hablé con mi familia. Es una oportunidad, un logro también para mí, poder disputar y poder jugar partidos en un estadio con tanta historia. Un estadio con historia donde han pasado jugadores de grandísimo nivel, y es una oportunidad poder saltar al campo, en disfrutarlo en mis carnes, y espero, cuando ya me sea más mayor, echar la vista atrás y acordarme de este gran momento con orgullo.
5: Vamos con la última.
6: Hi, Harvey. Hola, bienvenido a Valencia. Welcome. Quería preguntarte si has visto los partidos del Valencia, porque estabas con la opción de venir a jugar aquí a Valencia, los de esta temporada. ¿Y qué te ha parecido, qué le ha faltado al equipo y qué puedes aportarle tú para cambiar esa dinámica?
0: Welcome, Harvey. I wanted to ask if you've been able to see the games Valencia has played this season, because after all, there was that option of you coming over. And if that is the case, could you please tell us what you think is missing in the team and what is it you can contribute to the team?
2: Yeah, I've watched a few this season, the last one in particular, because I think, you know, it was closer to the time of me joining Valencia, and I just wanted to have the knowledge, you know, for myself. I think the team isn't missing, you know, anything. For me, it's just about the confidence, you know, the team playing together and feeling that on the pitch. You know, I think it's always hard when, you know, things are going against you, especially at the start of the season, everyone feels a bit low. But I think once we realise that we have the rest of the season, you know, teams can be like this at the start. I think we just need to use this as motivation to really kick on and you know, keep driving and pushing each other in training, in the games, and you know, playing together and working together. And you know, I think once we have these things to get the motivation back, I think, you know, it's going to be a great season. But you know, we just have to forget about what's happened in the first three games and just keep focusing on the next games and, you know, pushing them.
0: Sí, sí que los he visto, sobre todo el último, porque ya se produjo justo al poco de yo venirme para acá, para poder hacerme una idea del juego del equipo. Y en contestación a tu pregunta, yo diría que no le falta de nada. Lo que quizás necesitamos más es confianza. Necesitamos confianza, saber jugar mejor en equipo, como equipo, y ver ese espíritu de equipo en el terreno de juego puede ser difícil cuando al principio no te salen bien las cosas. Pero cuando uno está abajo, uno se puede recuperar. Nos queda mucha temporada por delante. Nos tenemos que motivar. Esta situación actual nos va a ayudar para motivarnos más, para empujarnos los unos a los otros en cada entreno, en cada partido, saber cómo jugar juntos como equipo, y entonces estaremos motivados para conseguir una gran temporada, creo yo. Habrá que entonces, podremos olvidarnos de estos tres primeros partidos y centrarnos en una buena temporada.
5: Gracias a todos. Thanks. También Nicolás por la traducción. Y ahora voy a pedir la presencia de nuestro CEO de fútbol, Ron Gurley, para posar con la camiseta de Harvey Elliott.
7: Bueno, pues ahora es el momento, después de la presentación, esta rueda de prensa de Harvey Elliott, de las fotos del nuevo jugador del Valencia, que va a posar con la camiseta que lluirá. Se espera el seu debut el próximo diumenge, me está ya davant el Barça. Ahí está el CEO de fútbol del Valencia, Ron Gurley, posant amb Harvey Elliott, el migcampista anglès, que recordem arriba cedit del Liverpool al València. Bueno, pues ahí están, portarà el 10, el dorsal que deixa lliure André Almeida, que se n'ha anat cedit al Racing de Santander. Pues ahí está Elliot, amb ixe dorsal 10, Víctor.
8: Después de escuchar sus primeras palabras como jugador del Valencia Club de Fútbol, ahora apretón de manos entre el futbolista y el CEO de fútbol del Valencia Club de Fútbol, Ron Gurley, y desvelado ese momento de saber qué dorsal va a aportar Harvey Elliott en el Valencia Club de Fútbol. Pues el número 10 asume a sus espaldas el número, después de mandar un mensaje ambicioso en cuanto a expectativas sí. Tiene, ya no solo colectivas, sino también lo individual.
7: Sí, que ahora anem pues a comentar i ses valoracions a lo que ha sigut les declaracions en la presentació de Harvey Elliott com a nou jugador del València, que ha dit que està content, molt content per vindre al València, que és un desafí per a ell vindre a un club tan gran com el València, on vol ell també personalment recuperar la seva confiança, i també, com deia Víctor, on s'ha marcat un objectiu molt ambiciós en lo personal, espera marcar en entre 10 gols y donar pues entre 20 asistencias, cosa y res, ¿eh?
8: Sí, una cifra global entre 10 y 20 contando goles y asistencias. Ojalá y alcance esos registros. Un jugador que ha venido con ganas, con hambre, que sabe que está ante una temporada importante también en el plano personal, después de lo que le aconteció la pasada campaña después de esa cesión al Aston Villa, con unos condicionantes que al final pues influyeron y mucho en los minutos en los que pudo participar, y sus primeras sensaciones con Valencia han sido positivas. Así que está con ganas, está con ese hambre que es necesario en estos momentos para tratar de ayudar al equipo y para alcanzar objetivos durante este curso 26-27, no solo en lo personal, sino también como grupo.
7: Li han preguntat també en quina posició se sent més còmode, perquè ell és un migcampista ofensiu, pot jugar per dins, pot jugar per banda. I bueno, també ha sigut molt clar, diu, té ganes de jugar al València en la posició que siga, Víctor.
8: Sí, que está entre los 11, ¿no? Escogidos, quitando de la portería por razones obvias, pero al final lo que quiere es participar. Hemos visto, ¿no?, en esos highlights que se han mostrado durante su presentación, la capacidad que tiene tanto desde la parcela central como viniendo de un costado para tratar de aprovechar su buen lanzamiento de media distancia para, una vez plantarse en la frontal del área, tener esa capacidad de lanzar y de perforar la meta rival. Así que vamos a ver la ubicación que le encuentre el cuerpo técnico dentro del terreno de juego, en función también del esquema. Hemos visto cómo Corberán ha utilizado esa línea de tres en las primeras jornadas, pero incluso en el último partido, ya en un momento determinado, cambió la línea de tres con dos carrileros a una defensa de cuatro, y seguro que es capaz de abarcar diferentes posiciones a lo largo de esta temporada, todo para, como él decía, ser capaz de ayudar al equipo.
7: Y como hemos visto, portará ese dorsal número 10, que es el que ha triat, ha elegit Harvey Elliott para jugar así en el Valencia esta próxima temporada, que ja diem, és el dorsal que deixa lliure André Almeida, que s'ha anat cedit al Racing de Santander. També li han preguntat per l'últim any de Mestalla, per la 10 de Mestalla. Dic que és un honor per a de jugar en un estadi tan grandiós, però no han passat tan bons jugadors. S'ha anomenat pues, a David, entre altres, a David Villa.
8: Sí, al final pues conoce la historia, ¿no? Sabe lo que es el Valencia Club de Fútbol, sabe lo que es Mestalla, sabe lo que supone para nosotros este último curso en la casa de todos los valencianistas, y esa motivación demostrada a través de las palabras ahora la quiere trasladar al césped, al verde, empezando por este próximo fin de semana frente al Fútbol Club Barcelona. Ojalá y le vaya muy bien, que seguro su suerte es la del Valencia.
7: Un Harvey Elliott que abans de la seva presentació i aquestes declaracions que acabem d'escoltar ja s'ha entrenat este matí a la ciutat esportiva de Paterna, tornava l'equip al treball, als entrenaments, i ha sigut la principal novetat. Ara després també després repassarem la infermeria, però veure ja Harvey Elliott coneguent els seus nous companys, i ja dic, pues, a disposició del míster, com ha dit ell, per a poder jugar, debutar este diumenge me está davant del Barça,
8: El primer contacto con sus nuevos compañeros se ha producido en la jornada de hoy, porque tras su anuncio en el día de ayer, El equipo regresaba esta mañana aquí al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna y ha tenido la oportunidad de estar por vez primera con el vestuario, estar bajo las órdenes de Carlos Corberán y empezar a preparar junto al resto del equipo ese próximo partido que tenemos el domingo en el Camp de Mestalla. Así que por delante, semana intensa de trabajo para él, para ir poco a poco acoplándose, para adquirir esos conceptos que traslada el míster a los futbolistas y poco a poco entrar en materia y ya ir siendo un futbolista que pueda sumar minutos y participar en los partidos del Valencia, que es a lo que ha venido.
7: La presentación de Harvey Elliott, pues que ha sido l'últim fichatge que va a incorporar el Valencia en este mercat que se va a tancar a nit a les 12. A ir per a l'esperar, el València feia oficial el seu fitxatge, avui s'ha entrenat i avui ha sigut ja presentat oficialment, com diem, ixe mercat que se va tancar amb este últim fitxatge, el de Harvey Elliott, i recordem també, Víctor, la sessió, com hem dit, d'André Almeida al Racing de Santander.
8: Efectivamente, el Valencia ayer, en cuanto a salidas se refiere, realizó esa salida de André Almeida rumbo al conjunto cántabro. El propio Valencia emitía un comunicado en el que decía lo siguiente: el Valencia Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el Real Racing Club de Santander para la cesión de André Almeida, el centrocampista portugués que llegó en 2022, procedente del Vitória Guimarães, vestirá la camiseta del conjunto cántabro después de 4 temporadas como valencianista en las que ha disputado 119 partidos, marcando 4 goles y repartiendo 13 asistencias. El Valencia Club de Fútbol agradece su profesionalidad y le desea buena suerte en esta próxima temporada.
7: Bueno, pues eso va a ser el últimos movimientos que va a hacer el Valencia ni tenir ese mercat de fitxatges que te va tancar a les 12 de la nit. Va estar intentant fitxar pues, un davanter per ixa lesió de Sadik, no va poder ser, i el València, que tanca este mercat de fitxatges de cara a la pròxima temporada amb les 8 incorporacions que havia fet fins ara. Recordem els primers fitxatges de Justin De Haas, el central neerlandès, Ali Dien, el migcampista de Mali, Rinosuke Sato, el jugador japonès, més Guido Rodríguez. I se van ser les 4 primeres incorporacions que va fer el València, que s'anuncien pues, pues en el començament de la pretemporada. Després van arribar els fitxatges de Pablo Maffeo, el lateral català, cedit de l'Olympiacos, més el fitxatge d'Arnau Martínez, que ve del... del Girona, el porter Van Oevelen, porter neerlandès, que també arriba cedit de la lliga anglesa, més Harvey Elliott, que és l'última incorporació de les 8 que ha fet el València en total en este mercado.
8: Sí, como decías, 8 incorporaciones, las realizadas finalmente por el club de Mestalla en esta ventana de verano, después de sumar efectivos a nivel defensivo, sobre todo en ese costado diestro, con Maffeo y con Arnau Martínez, también en el eje de la zaga con Justin De Haas, en portería, tras la salida de Aguirre Zabala, la llegada de Van Oevelen, situaciones en el centro del campo como la de Guido Rodríguez, Dien o el propio Elliot, y a partir de ahí, pues apuestas realizadas por el Valencia, como pueda ser la de Sato y esa inversión con un joven futbolista que de momento está dejando buenas sensaciones y que vamos a ver la evolución que tiene a lo largo del curso, no solo para Sato, sino también para las otras incorporaciones, el papel que pueden desarrollar dentro de la plantilla del Valencia y la ayuda que estos fichajes van a dar a la plantilla.
7: Fem una pausa després d'escoltar la presentació a la roda de premsa de Harvey Elliott, l'últim fitxatge del València, que podrà debutar de cara a aquest partit davant el Barça, i anem a passar a parlar també d'aquest partit que li espera el València el diumenge a Mestalla.
9: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Radio. Després d'un inici dur de Lliga i amb les roïnes sensacions de la derrota a Riazor, tenim l'oportunitat de resarcir-nos este diumenge davant d'un dels colossos de la competició. Antes de les 3 i mitja, a Mestalla, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València-Barça. Viu el partit amb la veu de Josep Rovira i la narració i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este diumenge, el València-Barça a Mestalla i a la Ràdio del Sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
10: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
11: ¡Ay, perdón!
10: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004. La Liga que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
11: Un agua, porfa.
12: Son 125 pesetas.
10: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
13: También es el mío.
9: Mestalla es eterno. VCF Media Radio, la radio del sentimiento.
7: Continuem en este informatiu d'este dimecres 2 de setembre, després d'haver escoltat la presentació de Harriet Elliott, que dic pot ser la gran novetat, el seu debut en Mestalla el pròxim diumenge davant el Barça. Avui ja s'ha entrenat també el seu nou equip, avui tornava el València als entrenaments per a continuar preparant ixe partit. Víctor, en quant a l'entrenament, bueno, recordem que ahir per la desprada se va confirmar aquesta lesió important de Sadiq Umar, el davanter nigerià, el València que va emetre un part mèdic d'aquesta lesió muscular que va patir Sadiq en el partit davant el Deportiu La Coruña i que el va tindre apartat moltes jornades de Lliga.
8: Sí, desgraciadamente es una ausencia significativa la de Sadiq Umar. Comentábamos ese parte médico emitido por el Valencia Club de Fútbol, que decía lo siguiente: tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que el jugador Sadiq Umar padece una afectación de la región isquiotibial derecha sufrida en el partido del pasado domingo ante el Real Club Deportivo de La Coruña. El delantero valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la ciudad deportiva hasta mejoría clínica que le permita reincorporarse con el resto del equipo, lo cual hace que acumulemos una ausencia a nivel ofensivo de cara a las próximas jornadas, que es relevante teniendo en cuenta que es el autor, por ejemplo, del único gol marcado hasta la temporada, que fue una inversión importante la realizada el pasado curso por el Valencia, que cuando ha estado a disposición del míster siempre ha marcado goles y que por lo tanto se va a perder los próximos compromisos. Eso merma la parcela ofensiva y la responsabilidad del gol, que en las próximas jornadas va a caer en la figura de Hugo Duro y de Arnau Danjuma en cuanto a futbolistas que pueden ocupar esa posición más adelantada dentro del terreno de juego, más allá, por supuesto, de la necesidad de la aportación en cuanto a goles se refiere de otros futbolistas que estén en la parte de la ofensiva del conjunto.
7: Sí, porque ya dic, amb la lesió de Sadik, els davanters que li queden en la primera plantilla són Hugo Duro, també pues Danjuma, que pot jugar de davanter, de nou, ho ha fet també en este inici de Lliga, i en la pretemporada també està Aymar Blázquez, el davanter del Mestalla, que també està en dinàmica de primer equip. És una baixa pues important, però evidentment n'hi ha que afrontar-la com bé, com cal. I aixina, pues, ja dic, començant per este pròxim partit, el València, el diumenge. De la resta de l'entrenament, Víctor, Pablo Maffeo, que recordem va ser baixa per a partir davant del Deportiu de Catalunya, s'ha entrenat y apunta a que estará para el diumenge.
8: Sí, contábamos la evolución de Pablo Maffeo después de perderse ese compromiso frente al Deportivo La Coruña del pasado fin de semana. Ya el día después del choque frente al conjunto gallego, en esa sesión diferente que se realiza siempre tras partido, pudo completar parte de la misma presente sobre el terreno de juego, y en el día de hoy sí que se ha ejercitado ya con normalidad junto al resto de sus compañeros. Por lo tanto, recuperarías a uno de los fichajes de cara a la siguiente jornada frente al Fútbol Club Barcelona. De todas formas, quedan todavía las sesiones de jueves, viernes y sábado. Si no se produce ningún contratiempo, lo dicho, estará ante el Fútbol Club Barcelona, pero a su vez estos entrenamientos les servirán para continuar ejercitándose bajo las órdenes de Carlos Corberán, para continuar con esa mejoría a nivel muscular que le obligó a parar la pasada jornada.
7: I el que no s'ha entrenat avui ha sigut Luis Rioja, que continua pues, arrossegant unes molèsties d'aquest últim partit que va jugar l'equip davant el Deportivo de La Coruña. Recordem que Luis Rioja ja va pues, poder jugar aquest encontre a La Coruña, i bueno, pues anem a veure, encara falten els entrenaments de dijous, divendres i dissabte, s'espera que puga arribar al Sevilla.
8: Exacto, vamos a ver cuál es la evolución del futbolista andaluz después de esa molestia que le ha impedido trabajar en la jornada de hoy junto con el resto de sus compañeros. Como decíamos anteriormente, sesiones todavía por delante, las pautadas por el cuerpo técnico antes del partido del próximo domingo en el Camp de Mestalla, y estaremos pendientes de la evolución del 11 del Valencia Club de Fútbol, que el otro día jugó frente al Deportivo de La Coruña como titular en ese carril diestro.
7: Bueno, pues això en quant ja dic l'entrenament de l'equip en el dia de avui. Demà tornarà pues, al treball fins el dissabte, sí, per a bueno, pues, afrontar ixe repte que té el jugar davant el Barça en Mestalla, buscant pues lo que fins ara ens ha resistit en este mal inici de temporada que ha tingut l'equip, niches dos derrotes, un empat davant el Celta de Vigo, venint d'ixa dura i dolorosa derrota davant el Deportivo de La Coruña. Tornem a jugar a casa, tornem a jugar a Mestalla, ja sabem de la dificultat, l'exigència que va tindre el partit davant el Futbol Club Barcelona, però bueno, n'hi ha que fer front Adé, Víctor.
8: Sin ningún tipo de duda, al final yo creo que en la manera de competir el último partido de la pasada campaña, el Valencia tiene esa oportunidad de poder repetir en cuanto a intensidad se refiere su aparición sobre el terreno de juego, más allá que el rival, lógicamente, en aquel momento ya era campeón de la competición, ahora ha iniciado el curso con pleno de victorias, pero lo que está en nuestra mano es poder ofrecer nuestra mejor versión, ese carácter competitivo y minimizar las virtudes del rival. O sea que después de ver lo que aconteció frente al Deportivo de La Coruña, seguro los nuestros quieren reaccionar, por difícil que sea el siguiente choque. No hay que obviar que el FC Barcelona en este arranque de competición ha ganado los tres encuentros con dos goleadas, anotando cinco goles en dos de los tres partidos disputados, con otro choque frente al Athletic Club en el que solo marcaron marcaron dos dianas, pero pudieron ser muchas más. Así que complejidad para este próximo domingo en el Camp de Mestalla por la entidad del rival y por lo que sabemos que ha sucedido también en esos últimos enfrentamientos ante el conjunto blaugrana, pese a que el último resultado fuera de victoria para el Valencia.
7: Reaccionar cuanto abans y cuanto més pronto mejor el Valencia, después ya diem del que va a suposar esa dura y dolorosa derrota davant el Deportivo de la Coruña. Es el objetivo y el repte que té l'equip y els jugadors este próxim diumenge. El Barça, que també, Víctor, ahir va tancar el mercat de fitxatges amb una nova incorporació, el davanter Gabriel Jesús.
8: Sí, procedente del Arsenal, se suma a la parcela ofensiva del conjunto blaugrana. Es verdad que a lo largo del verano se ha hablado y mucho de la figura de Julián Álvarez, que era el deseado. Finalmente, pues no se pudo concretar esa situación. Sabemos de la postura que ha defendido el Atlético de Madrid y en los últimos días de mercado ha apostado el FC Barcelona por sumar a sus filas al delantero brasileño. Veremos si tiene sus primeros minutos frente al Valencia Club de Fútbol en el Camp de Mestalla. De momento en la parcela ofensiva las cosas al Barcelona le están saliendo muy bien. Un Barcelona que, por cierto, ayer también cerró el mercado de fichajes dando salida a Casado, que se marcha rumbo al Deportivo de La Coruña, que por lo tanto no estará en Mestalla, un futbolista que no contaba para Hansi Flick. Vamos a ver cuál es el once que puede poner en liza en nuestro feudo el técnico alemán en vistas a ese partido que va a tener que medirle al Valencia, a sabiendas también que en breves empieza la Liga de Campeones para ellos y que seguro voy a ir repartiendo minutos.
7: La actualidad del Valencia en este día, se ha presentado Harvey Elliott, el último fichaje del Valencia en este mercat, y ya pensant el equipo, el jugador, se inicia partit el diumenge en Mestalla davant el Barcelona. Fer una pausa. I anem a parlar també del Mestalla, que també pues, ha incorporat un fitxatge, un reforç en este mercat d'hivern, i també el juvenil, Divisió d'Honor.
9: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment. Després d'un inici dur de Lliga i amb les roïnes sensacions de la derrota a Riazor, tenim l'oportunitat de resarcir-nos este diumenge davant d'un dels colossos de la competició. Des de les 3 i mitja, a Mestalla, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València-Barça. Viu el partit amb la veu de Josep Rovira i la narració i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este diumenge el València-Barça a Mestalla i a la Ràdio del Sentiment. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la Ràdio del Sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición.
14: VCF Radio, la Academia.
7: La actualidad de la Academia amb el Mestalla, que també ha tancat el seu mercat de fitxatges. Este matí ha anunciat pues, l'última incorporació. Es tracta D'Adrián Ruiz, Pablo Orts, ¿qué tal?
15: Així és, companys, la veritat que va ser un dia final de mercat amb més o menys pues, els moviments que estaven esperats i finalment pues, este matí es va tancar la nit per s'ha anunciat este matí aquesta última incorporació per al València Mestalla, la d'Adrián Ruiz, un futbolista que aplega, en este cas provinent des de la Cultural i Deportiva Leonesa, equip que està en el futbol professional, que la temporada passada va competir en primera federació amb el Marbella, acumulant un gran número de partits, 22 anys per al nou futbolista del Mestalla, amb aquest aport extra de veterania, tenint en compte la categoria, però amb experiència i amb molta projecció.
7: Sí, això volia dir jo, que és un jugador amb experiència en primera ref, una categoria superior.
15: Sí, és un jugador que ve d'estar competint l'any passat en primera ref, que no ha trobat l'espai en este cas en el primer equip de la Cultu esta temporada, però que li pot aportar molt al Mestalla amb eixa visió de joc, amb eixa capacitat que té per a crear futbol en eixa medular del terreny de joc.
7: Recordem, Pablo, eixes incorporacions que ha fet el Mestalla en este mercat, l'última, com diem, la d'Adrián Ruiz.
15: Sí, al final ha sigut un mercat, sobretot en molta promoció interna, molts futbolistes que pugen del juvenil, i a partir d'ahí pues, s'ha buscat, no? Perfils com el d'Adrián, també pues, en el cas de Román, el lateral veneçolà, que estarà també en l'equip juvenil, s'han buscat més incorporacions en aquest sentit, però és un any que està sent prou en quant a la promoció interna, perquè al final està pujant ara pues, aquesta generació, no? Que fa dos temporades va ser subcampió d'Espanya en el juvenil A, en aquesta Copa de Campions, molts futbolistes que estan també pues, a mitjan camí inclús del primer equip, i s'ha posat prou, no? per la continuïtat respecte a la promoció de l'acadèmia.
7: I ara ja pues, a preparar lo que serà el debut, l'inici de la Lliga, el Mestalla, el filial del València, este diumenge a les 11, així en l'Antonio Puigades, davant el Mallorca B.
15: Sí, aquest és el primer repte, és l'altre filial, a més jugant a casa, és una bona oportunitat, no?, per a començar amb bon peu la competició, la Lliga de Segona Federació, en el canvi de grup d'esta temporada, pel que fa als rivals, i esperem que els nostres, no?, estiguen pues, amb els màxims efectius possibles, perquè està sent una pretemporada relativament tranquil·la en aquest sentit, i anem a veure si pot estar disponible. Esperem que sí també Adrià Ruiz, per a poder sumar en aquest partit.
7: Bueno, pues el Mestalla ja preparant el que és el seu inici de la Lliga, el seu debut este diumenge davant el Mallorca B, en aquesta última incorporació que vos hem contat, la d'Adrià Ruiz. També ahir en l'acadèmia, el juvenil Divisió Honor anunciava un fitxatge.
15: Sí, en este cas va ser pues, un poc més pront d'aquest final de mercat, el juvenil A, que continua pues, reforçant-se, conformant el planter. Encara estem a l'espera de conèixer algun moviment més, però aquesta última incorporació que es va anunciar ahir és la de l'atacant senegalès Abdou Salam, el jugador que s'incorpora a la disciplina del juvenil A, 18 anys, una planta imponent, i s'espera, no?, que pugui aportar molt a l'equip d'Eugé Rivera.
7: Un juvenil Divisió Honor, que al igual que el Mestalla, també comença la seva lliga este cap de setmana.
15: Sí, en este cas serà com a visitant davant l'Elx, arranca també la Divisió d'Honor Juvenil este cap de setmana, i ahí el repte és continuar, no?, el que s'ha fet aquestes últimes temporades, aplegant, guanyant la Lliga primer, aplegant a la Copa de Campions. És un repte complicat perquè hi ha també canvi en quant a la confecció del grup i rivals que van a fer que el grup siga més competitiu, però amb il·lusió i amb ambició màxima, com sempre en l'acadèmia.
7: Bueno, pues això en quant ja dic que eixa última hora, el mercat de fitxatges per al Mestalla, per al juvenil, el seu retorn, el seu debut en la Lliga este cap de setmana. El València femení, Víctor, que bueno, ja ha tancat el seu mercat de fitxatges, ja ha començat la Lliga i que ja està preparant el seu segon partit en eixa Lliga F, el seu debut, així en l'Antonio Puigades, el dissabte.
8: Hoy ha sido el regreso al trabajo para nuestras futbolistas después del día de descanso en la jornada de ayer, y efectivamente el objetivo está puesto en el estreno del Antonio Puchades, en el regreso a la Liga F, a la máxima categoría, después de la derrota de la primera jornada frente al Deportivo Alavés. Ya hablábamos de ello el pasado lunes. Ahora las nuestras únicamente piensan en hacer de nuestro estadio un fortín en el cual conseguir la mayor cantidad de puntos para alcanzar el objetivo de la presente campaña. Las chicas de Miquel Crespo, que después de su estreno trabajan centradas en esa posibilidad de doblegar al conjunto de la capital de España. Recordemos el otro día, pues ya vimos sobre el terreno de juego a Yasmín y a Rebeca Elo. En el caso de la internacional por Marruecos, jugando de inicio, Rebeca salió en la segunda mitad después de haber estado presentes en la Copa de África con sus respectivas selecciones. Pendientes también de alguna jugadora que arrastra molestias, a ver si la podemos recuperar, pero ya sabe todo el mundo que este próximo sábado a las 12 del mediodía las nuestras os esperan en el campo principal de la Ciudad Deportiva de Paterna para tratar de conseguir esos primeros puntos de la temporada.
7: Que dir que lo que venim pues fent en les últimes temporades, tant el Mestalla com el València femení, vos ofeirem ixos partits a través de UCF Media Ràdio, els partits del Mestalla, així en l'Antonio Puchades el diumenge, i també els partits fora de casa, y el partido del Valencia femení el dissabte, así al Antonio Puchades. Anem a ficar ya el punt final, lo que es este informatiu del Valencia de este dimecres 2 de setembre, con l'hem començat, pues en ixa presentació, roda de premsa de l'últim fitxatge del Valencia en este mercat de fitxatges, Harvey Elliott, el migcampista anglès que arriba cedit al Valencia pel Liverpool, que s'ha mostrat ambiciós en la seva presentació dient que espera marcar entre 10 gols i donar 20 assistències i que està feliç de vindre així al València. Portarà el dorsal número 10, el que ha deixat André Almeida, que se n'ha anat cedit al Racing de Santander. Ho deixem així, nosaltres tornem demà en l'informatiu del València. Els que no heu pogut arribar al directe per la web o el canal de YouTube, recordeu que ara este programa queda gravat en l'app i també en el nostre podcast.
9: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. La salud valencianista a VCF Radio.
16: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant, i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
17: Hola, bona vesprada.
16: També fent rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions, i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
17: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
16: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem-hi una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
17: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
16: Sí, d'ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
17: Efectivament.
16: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
17: Crec que sí.
16: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
18: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
17: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
16: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
17: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
16: Correcte.
17: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
16: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
19: Uh-huh. Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
17: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pugui tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
16: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
17: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és, sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge notes una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
16: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
20: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
17: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coi nos menege.
16: I, per el xec que està fent vostès col·locant-li les dues mans
17: efectivament.
16: Davall de l'esquena, justament,
17: baix de l'esquena, a gran del coll, i el
16: mantindre
17: de persones, no? Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient en a la camilla, sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
16: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un col que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
17: evidentment, sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
16: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantingui el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
17: En Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, en tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
16: Si hagués preguntat, també parlem de cols i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
20: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort col pel cap?
17: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals. És evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però ocórrer.
16: Pot arribar a ocórrer,
17: sí. Sí.
16: També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
1: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no...
17: Hem d'intentar comprovar que realment el pacient no tengo ninguna alteració en la consciència, d'acord? Si realment no ha hagut una alteració en la consciència, el traumatisme sol considerar-se com leve, i qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
16: Si t'has marejat o no t'has marejat en alçar-te, sí, per exemple, no?
17: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut, i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, si no, una xicoteta
16: no
17: hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
16: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
3: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
17: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar-li importància a l'assumpte. Val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte. Val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xixón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
16: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
17: Pues, tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput. I ja està.
16: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un peliu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que...

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació de València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara en seu conta tot i en seu explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí.
1: Però bueno, vaya. La veritat és que l'oratge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa. Bé, no, ningú estem

0: lliures, ni es metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
0: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits, i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la academia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
0: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en certes juvenils, els cadeixes i faldes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
2: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
0: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
0: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues, siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
3: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
0: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga manejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es manege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre pues, tinga un creixement el més lent possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
4: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
0: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. ¿Vale? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, Lo que es ben cert es que la placa bacteriana es una placa natural que está ahí y que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim 2 vegades a l'any una visita al dentista per a llevar eixa placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorrés i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Cuarta y última pregunta.
5: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
0: Bé, vaig a enfocar-te-lo de 2 maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella. I que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu si mastegues vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades en problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrils·lars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
0: Correcte, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
0: Moltes gràcies. Espero que se passe prontet això.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, adéu.
6: VCF Radio, el cor de la afició.
7: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
8: ¡Ay, perdón!
7: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. La Liga nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
8: Un agua, porfa.
9: Son 125 pesetas.
7: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
10: También es el mío.
11: Mestalla és etern. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
6: VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.

0: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
1: Bona vesprada, els parlen Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut, que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
3: VCF Media Radio 24 horas a tu lado. Amunt València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui, en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UBCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogués explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, pugui traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Lena, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del València.
0: Després d'un inici dur de Lliga i amb les roïnes sensacions de la derrota a Riazor, tenim l'oportunitat de resarcir-nos este diumenge davant d'un dels colossos de la competició. Des de les 3:30, a Mestalla, i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València-Barça. Viu el partit amb la veu de Josep Rovira i la narració i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Este diumenge, el València-Barça a Mestalla i a la Ràdio del Sentiment. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! VCF Media Radio, la radio del sentimiento.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

probablement tot el recolzament del club per part de tots per a poder revertir esta situació, i que quan se li va oferir la renovació a Carlos Corberán, quan ell va decidir renovar a Carlos Corberán, és perquè està convençut que és l'entrenador adequat i idoni per a l'equip. Ha parlat del projecte, cap on va el projecte del València, i ha dit que el nom està allà, és clau, és vital, és molt important per a aquest futur projecte del València, perquè va generar molts ingressos econòmics, i ha acabat dient, reconeguent, que ell també està decepcionat per aquest inici de temporada, que entén la frustració i la decepció que té l'aficionat, però que està convençut que van a poder revertir aquesta situació. Ja diem, este és un poc el resum de lo que ha sigut esta hora i 50 minuts de roda de premsa. Moltes preguntes per part dels companys de la premsa que estan així en esta sala de premsa, l'estadi de Mestalla. Estes han sigut les respostes que vos hem oferit així en directe en l'informatiu del València. Demà, amb més calma i tranquil·litat, ja anirem analitzant tot el que ha comentat, tot el que ha dit Ron Gurley, i també de cara a lo que serà la prèvia del partit que jugarà el diumenge el València així Mestalla davant el Futbol Club Barcelona. Molt bona esperada a tots.

0: al finalizar todo este periodo, pero avergonzado no me siento para nada. Después de 35 años no tengo de qué sentirme avergonzado. Podéis mirar mi currículum si hace falta. También os pido disculpas porque haya transcurrido tanto tiempo desde la última vez en que nos vimos. Os doy las gracias por esta rueda de prensa y, por último, decidme que no me escondo de nadie. Vivo en esta ciudad, trabajo en esta ciudad, estoy aquí con mi familia y no me escondo de nadie. Gracias.
1: Thank you.
2: Buenas tardes.
3: Esta Segut, la rueda de prensa, 1 hora y 50 minutos de intervención del CEO de fútbol del València, Ron Gurley, que ha fet balance del que ha sigut pues el mercat de fitxatges del València, les 8 incorporacions que va finalitzar pues amb el fitxatge de Harvey Elliott, que ella ha dit que és un jugador molt important per a l'equip i que és un jugador que va ajudar molt al front de l'atac del València. Ha dit que les decisions que s'han pres en este mercat per a reforçar l'equip per part de la direcció esportiva han sigut bones, han sigut les correctes i que s'ha fet un bon treball. Li han preguntat per l'objectiu del València de cara a la pròxima temporada. Ron Gurley ha dit que és avançar, que és millorar els resultats de la passada temporada. Després també se li ha preguntat per l'entrenador, per Carlos Corberán, per este mal inici de temporada. Ha dit que Carlos Corberán té tot el recolzament del club per part de tots per a poder revertir esta situació i que quan se li va oferir la renovació a Carlos Corberán, quan ell va decidir renovar a Carlos Corberán perquè està convençut que és l'entrenador adequat i idoni per a l'equip. Ha parlat del projecte, cap on va el projecte del València, i ha dit que el nom està allà, és clau, és vital, és molt important per a aquest futur projecte del València perquè va generar molts ingressos econòmics i ha acabat pues, dient, reconeguent que ell també està decepcionat per aquest inici de temporada, que entén la frustració i la decepció que té l'aficionat, però que està convençut que van a poder revertir aquesta situació. Ja diem, este és un poc pues, el resum de lo que ha sigut esta hora i 50 minuts de roda de premsa. Moltes preguntes per part dels companys de la premsa que estan així en esta sala de premsa, l'estadi de Mestalla. Estes han sigut les respostes que vos hem oferit així en directe en l'informatiu del València. Demà, pues, amb més calma i tranquil·litat, pues, ja anirem pues, analitzant tot el que ha comentat, tot el que ha dit Ron Gurley i també pues, de cara a lo que serà la prèvia del partit que jugarà el diumenge el València així Mestalla davant el Futbol Club Barcelona. Molt bona esperada a tots.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a baix de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Bueno, anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu

0: el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps. La grip, sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
1: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? Sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i se'ns ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
0: Anem en la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada amb esta. Quarta pregunta.
3: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón, perquè les receptes i receptes que es fan en una consulta per quadres catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament sintomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
0: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament. O un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això, també.
0: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia, aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així, en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
4: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues, esquemàticament, vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè...
0: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront d'una mare que estava en el secador, en el eixugacabells, el xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent, i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten. D'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
0: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat, i bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
5: Hola, soy Tere Morato y escucha Mis Goles en la radio oficial del Valencia.
6: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
7: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
8: VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Fútbol. Conéctate al sentimiento.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentaven, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company doncs, va parlar un poquet de circumstàncies de les que el codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, incluís el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri
1: i
2: que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll. Correcte. Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar es, sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collar cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coi nos menege.
1: Per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
2: davall de l'esquena, a gran del coll, i el
1: mantindre-lo rígid, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment,
1: als sanitaris.
2: Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En els Estats Units està, això està super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisis o falta de sensibilitat.
1: Si hi ha una pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot arribar a ocórrer, sí. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no ha tenido ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo suele considerarse como leve y qualsevol traumatismo pasa a ser un traumatismo de control domiciliari. Normalmente, no, es un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí. Per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut, i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareixes, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí. Per hiperpressió, és a dir, si una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. L'última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobre todo, hay que intentar no llevarle importancia al asunto, ¿vale? Un traumatismo craneal siempre es una circunstancia a la que hay que tindre conter, ¿vale? No se le puede decir, ah, tranquilo, no pasa res, eso es un chichón, tranquilo, no pasa res, eso hemos pasado a todos. Bé, doncs, pero hay circunstancias, sobre todo al cap de les hores, que pueden donar problemas, ¿d'acord? Nos pasa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint...
1: O una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues, tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput. I ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia, com el dia que...
2: Se m'ha allargat això.
1: No tant com el dia a dia, que estiguem parlant de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació et dona vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: ADN VCF. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
9: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
10: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.

còmics i ha acabat pues, dient, reconeguent que ell també està decepcionat per aquest inici de temporada, que entén la frustració i la decepció que té l'aficionat, però que està convençut que van a poder revertir aquesta situació. Ja diem, este és un poc pues, el resum de lo que ha sigut esta hora i 50 minuts de roda de premsa. Moltes preguntes per part dels companys de la premsa que estan així en esta sala de premsa, l'estadi de Mestalla. Estes han sigut les respostes que vos hem oferit així en directe en l'informatiu del València. Demà, pues, amb més calma i tranquil·litat, pues, ja anirem pues, analitzant tot el que ha comentat, tot el que ha dit Ron Gurley i també pues, de cara a lo que serà la prèvia del partit que jugarà el diumenge el València així Mestalla davant el Futbol Club Barcelona. Molt bona esperada a tots.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.